0: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
1: Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dimarts, 7 de juliol 2026, Sant Fermín. Ja segur, molta gent que en un moment determinat té present i recorda aquesta data perquè va viure doncs, a Pamplona, va anar a Navarra, va estar a los Sanfermines. Jo també tinc el meu propi record, ja no he estat mai, però de veure-ho i de seguir-ho amb gent que sí que té afició, des d'aquí, des de la ràdio mateix, I, bueno, m'imagino que cada qual va fent un poc els seus propis records de la seva manera. Lo important és celebrar. I si hem de celebrar, hem de celebrar l'estiu. I també la calor, si és que es pot celebrar com a tal, perquè tenim tendència a queixar-nos. La calor ve molt bé per algunes coses, per d'altres, gens. I no puc evitar pensar, sobretot, amb el tema de l'aigua, que continua sent un gran dilema, del tema de la gestió en els moments en què falta. I estem aquí. Estem en ple mes de juliol, estem amb una onada de calor, estem en una situació de sequera i tot plegat ja no és únicament el problema de la gestió que en fem avui, sinó cap a on ens endurà un poc el tema climatològic si continua d'aquesta manera. Nosaltres no sabem si continuarà d'aquesta manera, però el que sí que volem és que ens expliquin, almenys per les properes hores, quin és el panorama que sí que ens espera i depara. Això sí que ho poden saber amb l'Agència Estatal de Meteorologia. I anem a demanar-los. La informació la té Noelia García. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca pugen lleugerament les temperatures. S'esperen màximes que podran arribar o superar els 36 graus. Els termòmetres marcaran 35 graus a Ciutadella i 34 a Maó. Durant aquesta tarda, temps càlid i d'estiu predominen el sol i el cel clar. Bufa vent fluix de component sud. Demà dimecres pujaran les temperatures, 35 graus a Maó i també a Ciutadella. Continuarà predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. La nit també estarà càlida amb una mínima de 23 graus a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
3: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
4: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
3: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
6: Torna la Festa Gran. Aquest dissabte 11 de juliol, el recinte firal dels Mercadal vibra amb el Sant Martí Fest 2026, amb el concert únic a Menorca, Dos i Far. I els grups locals de moda, Pèl de Gai i Vinigaus Band. Obertura de portes a les 7 de la tarda. Venda online a codetickets.com i físiques a Maó. Restaurant Biosfera, Alaior, Bar Cana Divina, Es Mercadal, Bar Savoy, Ferreries, Bar Feimar i a Ciutadella, Bar L'Imperi.
7: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
3: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Ens apropem ara a poder recomanar-vos alguna de les diferents activitats que es poden desenvolupar a Menorca. Una Menorca que per l'estiu, aquest estiu 2026, recupera el Festival Pedra Viva. Reiem amb el seu responsable, Joan Taltavui. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Quin és un poc l'ànima que té aquest festival?
8: Bueno, el festival, jo sempre dic que és un festival d'arts escèniques, però per això té dos blocs importants. Una són els espais, d'espais que triam i de quina manera dialoguen les propostes artístiques, i segon, la severitat de propostes artístiques, de llenguatges, de disciplines, que són escèniques, és música, dansa, teatre, performance, però també intentem cercar aquestes propostes que van més enllà un poc dels límits dels llenguatges, de que solen a vegades difuminar barreres entre el que és dansa, el que és teatre, el que és performàtic, el que és música. I a partir d'aquí pues, intentem cercar un programa que el que uneixi bàsicament són experiències que nosaltres considerem que són belles.
1: Quatre grans referències a tenir present. La primera, el 10 i 11 de juliol, Hauser & Wirth acull Weight of Water. Què és això?
8: Aquesta és una companyia holandesa, Panama Pictures, i presenta aquest espectacle, que és una plataforma flotant i basculant com dues escales, com si fos un poc una obra entre arquitectònica i escultòrica, i sis ballarins que estan damunt d'aquesta obra i interactuen amb ella allà damunt la mà, no? Que és una escultura que es mou tot el temps. Bueno, és una proposta que també la feim en col·laboració amb Hauser & Wirth, Cecília del Rei, com ja fa anys des que van obrir, i sempre intentant cercar també aquest diàleg entre les arts plàstiques i les arts escèniques. I clar, de qualque manera també és ficar com si haguéssim tret de la seva exposició una escultura i l'haguéssim tirat a la mà, tirat dins aigua, i allà els ballarins interactuen amb ells. Bueno, jo crec que és una cosa de realment molt, molt diferent i que de fet serà l'únic lloc en tota Espanya on es podrà veure aquesta obra.
1: No deixem l'aigua perquè el que arriba a continuació el 24 i 25 de juliol a Cala Morell és Aquasonic, una qüestió bastant peculiar, el que la música sona davall de l'aigua.
8: Sí, aquesta també és una de les produccions més complicades que he fet fins ara. És una companyia que ve directament des de Dinamarca, perdó, i du com si fossin cinc peixeres molt grosses damunt l'escenari, totes plenes ben d'aigua, i dins cada peixera hi ha un músic i una cantant i diferents instruments que han fabricat a posta per ser sonats davall l'aigua. I fent amnea directament, ells van tocant aquests instruments, que clar, crea una sonoritat molt especial, una imatge molt potent, que de fet hem triat que sigui Cala Morell per tenir aquesta relació amb tota la mà immensa que veiem darrere i aquesta aigua que també és protagonista, que dona sonoritat a l'espectacle.
1: El 4 d'agost ens anem a un indret perdut enmig del Camp de Menorca, molt poc menys, no?
8: Totalment, anàvem a Malawi, és una finca també, quan estàs allà no veus cap altra construcció, estàs ben enmig de la naturalesa verge, i com hem convidat a Nabuika, cantant amb arrels africanes, també molt vinculada a Mallorca, i Nabuika és bona, aquesta cantant és un poc difícil de classificar perquè també té com a moltes, veu de moltes arrels diferents, i bueno, i el més interessant d'un artista, no?, que és crear aquest estil propi, aquest llenguatge que és molt únic, que bueno, que reflexa la personalitat forta que té així com a dona, que quan la sent xerrar impressiona també, pues, igual damunt l'escenari cantant.
1: I a la Fortalesa de l'Amor, el 21 d'agost, concloïm aquest Festival Pedra Viva amb Tankerville.
8: Sí, Tankerville és una proposta de la companyia Legia Vistaki de França, i que ve també, com dèiem, aquests espectacles difícils de classificar perquè és teatre dansa, teatre d'objectes, teatre de gest, una proposta molt visual, amb una estètica molt mediterrània, amb un punt així còmic, divertit i molt fresc, i que, bueno, ells es basen en l'espectacle tot amb llençols blancs, i vam pensar que també aquest diàleg amb la pedra de la bola, també tenia una poètica molt potent.
1: Doncs hem fet aquest recorregut. És cert que quan es fan propostes d'art d'aquest Festival Pedra Viva estem mirant d'apropar molt també amb el que és Menorca i el que podem oferir. Però no sé si és un greuge el treballar-hi per mirar de mantenir viu el que és del festival, el poder aconseguir un poc mantenir el llistat de la qualitat del que són els intèrprets i els artistes d'any en any. Vamos, a veure si és, perdona, per com picar pedra, no?, al fer el festival.
8: Totalment, totalment. Pedra, pica pedra per tenir la pedra viva. I sí, evidentment, l'any passat vam fer una aturada precisament per 14 anys ja necessitàvem fer una reflexió, perquè està clar que la situació social ha canviat molt a Menorca, la cultural, la econòmica, la turística, i bueno, també es tracta de donar resposta avui, això és el més difícil, estar viu sempre. I un poc la resposta d'aquest any ha estat reduir en nombre de propostes, passant de fer 10 o 11 a fer-ne 4, perquè ja tenim molta oferta, tot així en estiu, d'activitats, i vam dir, bueno, no hem d'oferir, no hem de proposar més nombre d'activitats, sinó més diferents. I un poc la idea, la dificultat també està de trobar aquestes 4 propostes, que són molt complicades també d'organitzar logísticament, econòmicament també, però crec que ara mateix és el que podíem aportar a Silla, a l'estat actual. I, evidentment, això sempre és complex, però aquí estem picant pedra fins que tinguem energia.
1: I encara que hem xerrat del festival, tal vegada hem de recordar que el 29 d'agost alguna cosa passa al centre de Ciutadella, i és que arriba Pedra en Viu. Què és Pedra en Viu?
8: Sí, clar, això és l'altra secció, una secció important que tenim del festival, que és aquesta mostra de creació de Balears, del que fan els creadors, els artistes de les illes. Ja duim unes quantes edicions, ara mateix no recordo el nombre, però ja va començar com seguint una mostra de creadors menorquins i ja fa uns anys que l'hem ampliat a tot a Balears. I és una convocatòria oberta que les companyies, els artistes s'inscriuen i nosaltres seleccionem 10 espectacles aquest any que durant tot el dia 29, des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre, es podran veure una representació de lo que estan creant aquests artistes, també amb la diversitat de llenguatges i en diversitat d'espais, també sempre no convencionals, no escènics, dins del casc antic de Ciutadella. També és una, bueno, a nosaltres ens agrada moltíssim aquesta secció, perquè és molt popular, molt proper, molt de estar recolzant i descobrint què estan fent la gent de casa nostra, no? Que per nosaltres és molt bàsic tenir relació amb ells, i després que poder que es coneguin també de les companyies diferents illes, i el dia següent fer una residència artística amb un jurat de fora que convidam, que també els hi dona unes mentories a les companyies i que creiem que és molt vàlid, molt interessant per ajudar en el creixement d'aquests artistes.
1: Més informació, com sempre, a internet, cercant pedraviva.events, on no només tindreu més informació, sinó que a més també podreu comprar les entrades. Joan Taltavui, gràcies per haver-ho compartit avui el nostre programa. Una abraçada i bon estiu.
8: Moltes gràcies, igualment, i vos anant trobant pels espais de vida.

0: un cost, però que assumim nosaltres per poder oferir-lo de forma gratuïta en els usuaris i beneficiaris. Ho anem fent de forma habitual des de que l'entitat té existència, més de 40 anys, formalment amb aquesta figura de punt d'atenció de l'emprenedor des del 2017 i ho renovam fins al 2030. O sigui que pot tenir aquest nom de punt d'atenció a l'emprenedor o pot tenir altres noms, com nosaltres específicament l'identificam com a Gabinet de Creació i Consolidació d'Empreses de PIME Menorca, però tingui un nom o tingui un altre, l'important és donar assessorament, donar recolzament i fer una tutorització, acompanyament a tots aquells emprenedors que tinguin una idea i que vulguin, com deia, constituir aquesta empresa.
1: Com a xerres de que teniu experiència, t'afaré la següent pregunta. Destaquem quina és aquella qüestió que més has vist en la que és necessari incidir dins el món dels emprenedors o les joves empreses. No sé si tal vegada el tema de resoldre millor, no?, tanta burocràcia. I d'altra banda, també te demanaria quin és el principal valor que diries que has vist, no?, en la gent quan arriba amb ganes i una idea.
0: Bueno, no hi ha un punt clau homogeni per totes les empreses comú. Depèn de quin projecte sigui, pues, tens unes necessitats o en tenen d'altres. En qualsevol cas poden ser el tema de llicències, com tu nomenaves, el tema de burocràcia. Amb altres, pues, és el tema de finançament, amb altres, pues, és el tema de recursos humans, de cercar personal. Cada projecte té punts clau que s'han de solucionar, s'han de fer feina sobre ells, i no hi ha un punt comú amb tots. A vegades finançament és un dels més habituals, perquè per muntar una empresa, pues, es necessita un capital. A vegades és pues una mica una paradoja que per guanyar-te la vida necessites doblers o necessites un capital per invertir, però és així. I en quant a la segona pregunta que m'adeies, en quant als valors o les virtuts d'aquestes persones o d'aquests projectes, pues segur que és el risc, no? La versió de risc de no tenir, pues, aquella por o aquell risc, i no és que no existeixi, que evidentment sempre hi és, sinó que estigui quantificat i que estigui ponderat per saber fins a on poden arribar, fins quin nivell d'endeutament i finançament poden assumir. I tot això, evidentment, nosaltres, amb el nostre servei, els hi ajudam a que ho planifiquin i que estigui controlat, perquè, evidentment, pues, hem de saber, en el cas que ningú vol, però que sapiguem de què hem de morir si arriba el cas, no?
1: Doncs avui la notícia era aquesta. El recolzament que PIME Menorca ha obtingut de l'Estat per continuar treballant-hi dins aquest servei del Gabinet de Creació d'Empreses, la renovació d'aquesta confiança, almenys fins 2030, amb un servei, d'altra banda, tan important i necessari. Ho hem comentat amb el seu responsable, Javier Benito. Gràcies per haver-nos atès avui al nostre programa. Una abraçada.
0: Gràcies a tots, gràcies als oients, i que sàpiguen que tenim aquest servei disponible per qualsevol que tingui aquesta iniciativa. Moltes gràcies.
1: Ara nosaltres el que fem és una petita pausa, un bon consell, i continuem.
2: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
3: buscando el plan perfecto.

0: perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
1: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramé. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó. Este mes de julio en Jack & Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack & Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
2: Sempre per l'estiu, una bona ombra, alguna cosa refrescant i un llibre. Sí, sí. Perquè quan tens vacances, com si tens un moment i no tens vacances, és igual, l'estiu és un moment ideal per llegir. I no aturem de tenir bones recomanacions. La darrera, a més, ja sabeu que ens agrada es comprar cap a casa, ens arriba, a més, d'una manera un poc especial, perquè és de títol Els corsaris de Menorca. I al darrere tenim una persona que en els darrers temps s'ha especialitzat en aquesta qüestió, que és el nostre convidat, Marc Pellicer. Marc, bon dia.
3: Bon dia, hola.
2: Deus que aquest és el llibre definitiu d'aquest tema, perquè sempre t'ha interessat, però has anat treballant, i aquest compila, o podríem dir, doncs, tot el que han estat les teves investigacions anteriors.
3: Sí, a veure, fa molt d'anys, jo tota la vida he cercat sobre corsaris. I he anat traient algun llibre, però sempre em quedava algun dubte. Ara, a la fi, l'he aconseguit recollir tot i surt definitivament amb aquest llibrot, perquè és enorme, sobre els corsaris de Menorca al servei de la Gran Bretanya durant la guerra d'independència dels Estats Units, que fa dos dies va fer el 250 aniversari.
2: I per què en aquest context, o sigui, en aquest període tan concret?
3: A veure, això és l'època de màxima exposició del cors menorquí. I va ser per pura necessitat. M'explic. Quan va esclatar la guerra d'independència dels Estats Units i hi van entrar Espanya i França a favor dels independentistes, l'estret de Gibraltar es va tancar i els seus corsaris i barcos de guerra van començar a atacar les naus mercants menorquines. En poques paraules, Menorca va quedar aïllada. Va ser llavors quan tots els menorquins van armar totes les seves naus en cors i es van fer a la mà per destruir el comerç espanyol i francès. Per tant, aquest propi aïllament que va patir Menorca és el que va provocar la màxima eclosió del cors menorquí. Això és un poc, resum.
2: I, a més, ja que estem donant xifres, més enllà de les dates, també reiem de persones, noms propis, 94 noms propis, no?
3: Sí, 94 naus, però no només això. En el llibre, a cada vaixell, si ho trobam, clar està, vaig dient el nom de tots els membres de la seva tripulació i també dels inversors. De manera que el lector no només entrarà dins el món dels cors, sinó dels noms propis. Tots els llinatges menorquins hi estan representats i, de fet, jo mateix he trobat dos avantpassats meus. Serà fàcil que en trobeu tots.
2: Això, de cop i volta, ens hi posa un poc amb la idea de poder veure i entendre millor aquell episodi, que, d'altra banda, va ser una aventura constant, amb moments, entenc, que doncs molt dramàtics i d'altres que eren molt de tocar amb la fortuna.
3: Sí, a veure, el llibre passa per les diferents etapes de la guerra i, òbviament, les guerres, com en tot, hi ha moments pròspers i hi ha moments negatius. De fet, quan xerran de 94 barcos corsaris, no xerran de que tots anessin a la vegada embarcats, sinó depèn del moment de la guerra. L'idea dels menorquins era destruir el comerç enemic. El moment de màxima eclosió és el juliol de l'any 1781, quan hi havia més de 30 corsaris armats amb gairebé 3.000 homes embarcats. Vull dir, va ser una cosa espectacular, tot un exèrcit. Més si tens present que a Menorca en aquella època només hi havia 12.000 homes i no tots s'han badat d'armes.
2: Era realment una circumstància que ens permetrà, des de la primera fins a la darrera pàgina del llibre, no només connectar amb la nostra història i el que no sabíem, probablement, d'aquesta nostra història, sinó també entenguent la importància que va tenir. Com sabem un poc el que va crear un poc aquest punt àlgid, però què és el que va fer que no es perpetués en el temps?
3: Bàsicament perquè els espanyols van conquerir Silla i van rendir el castell de Sant Felip el febrer de l'any 1782. Després, perquè no es tornés a repetir, van prohibir els cors. Òbviament no es va, els cors va continuar, després de les guerres napoleòniques va reviure de nou. Però amb unes circumstàncies ja molt diferents. Tot sigui dit, ell ha començat a investigar sobre les guerres napoleòniques, però no pot treure conclusions perquè acaba de començar. Però l'època més propícia per als cors menorquí de la seva història va ser aquest petit període entre 1778 i 1782, que és en plena guerra d'independència dels Estats Units.
2: Jo comentava que si se tenia que mirar de posar a fre el comerç franco-espanyol, els corsaris menorquins se n'encarregaven un poc de tirar d'aix el que eren aquests vaixells, però això provocava que s'enriquissin amb els botins de cada un dels vaixells, de cada un dels vaixells que aconseguien botí, finalment que passava amb aquelles persones? Passaven a ser presoners o finalment hi havia morts? Què passava?
3: A veure, en una guerra s'entremescla tot. Sempre hi ha aquell que guanya doblers. Te diré un detall. Tu vas per Ciutadella i Mó i moltes de les grans cases que puguis trobar es van enriquir amb els cors. Vull dir que això és innegable. Després hi ha la part negativa. Òbviament, a una guerra hi ha morts, hi ha presoners. Lo important que has de tenir present, però, que els presoners es feien intercanvis. No és el captiu típic d'un corsari argelí, no. Es xerrant d'una guerra europea, entre països europeus, i aquí hi ha presoners de guerra, hi ha intercanvis. Això sí, si tu t'embarcaves com a corsari era per guanyar doblers, però si capturaven i t'intercanviaven, després t'obligaven a fer un servei militar obligatori en compensació per la teua llibertat. O sigui, tot té matisos, i això és el que fa que el llibre sigui divertit i interessant a la vegada.
2: El cert és que en tenim ganes. Els corsaris de Menorca, prest, crec que ja ho presentaràs a Ciutadella, no?
3: Sí, a Ciutadella la setmana que ve, estem encara fermant les dates. Jo he proposat que sigui divendres a les 7:30 en el Museu Saura, però encara m'ho hem de confirmar. Si no és aquest dia, serà un dia anterior o dos anteriors. Com que el llibre me va arribar ahir. El que jo no sé aturar i ja ho he posat tot en marxa.
2: Molt bé. Doncs estarem atents per recordar els nostres oients puntualment i confirmar la data perquè no perdem oportunitat d'aquesta presentació. O serà una presentació itinerant o faràs també més tard, tal vegada, altres punts de Menorca?
3: Sí, si deies, òbviament, el meu poble sempre va... Bueno, jo som menorquí, però som de Ciutadella i primer ho faré Ciutadella. I després, si deies, el setembre faré a Ferreries i el novembre a Maó. I tal vegada s'enfermarà qualcuna més, però en principi tinc aquestes tres pensades. I bueno, Laura'm, espero que vengui la gent, perquè allà explicaré com he fet aquesta feina. Perquè són més de 20 anys cercant. i me fa il·lusió explicar el procés.
2: Doncs no te demanaré a veure si continues escrivint, perquè ja ho has desvelat un poc, abans quan comentaves que estàs mirant altres qüestions posteriors en aquesta època tan, tan concreta, però ens quedarem de moment amb el que tenim, que és aquest nou llibre, el llibre definitiu del Marc Pellicer Benejam, Els Corsaris de Menorca. Gràcies, Marc, per haver-ho compartit amb nosaltres. Una abraçada i fins aviat.
3: A vosaltres, moltes gràcies, com sempre.
2: I el que fem nosaltres ara a continuació és fer un repassó del que és la previsió meteorològica, però per la mar. Anem concretament a veure què és el que tenim previst per les properes hores. Al nord de Menorca tenim component oest i sud-oest 2 a 3, Marajol. Mateixa situació tenim al sud de Menorca com el canal de Menorca. Escoim una platja, avui anem a Cala Galdana, 33 graus de temperatura, 27 graus de temperatura, tenim a l'aigua. L'índex de radiació està en 8 i estem sota una alerta d'onada de calor.
1: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
4: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahono. Visítanos en kia.com.

0: Avui, al nostre exquisit a Menorca, volem mirar d'apropar-nos a un indret allà on estiguem bé i a gust, perquè amb aquesta color ja vos podeu fer una idea. I hem pensat que què millor que si aprofitem precisament el que ens otorga, doncs, alguna cosa tan refrescant com cas xifoner. Motiu per al que ens apropem fins a Ferreries. I volem a continuació xerrar-ne Rosalia, part fonamental de cas xifoner. Estem davant de la darrera botiga de sifons que queda a Menorca, un autèntic tresor viu de la nostra cultura gastronòmica que ha sabut mantenir les fórmules secretes de la família per combatre la set i la calor amb el millor producte local. Rosalia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que xifoner té una història fascinant que es remunta a l'any 1969, si no vaig malament, amb la marca Anda. Com va ser aquell relleu que vau prendre el teu germà Matías i tu el 99 per convertir-ho en el projecte que coneixem avui?
1: Bueno, això abans ho tenia mon pare i Esconco, que és de l'Ananda, d'Antonio i Damián, i després quan ells se van anar jubilant, però vam agafar el Matías i jo, i vam canviar un poc el nom i vam posar aquest xifoner. Això és un poc la trajectòria del que vam fer, sí.
0: Deia que sou l'última fàbrica de sifons de l'illa d'un total de 30 que havien arribat a existir. Què significa per vosaltres mantenir viva aquesta flama sent la segona batiga en aquest tipus d'actiu a totes les Illes Balears?
1: Bueno, sí, som els únics que queden. Tots a poc a poc han anat acabant, tancant, i és una feina que costa un poc sacrificada, costa, i és, bueno, producte local, d'aquí, tu feina, vas fent, i bueno, vam quedant tots únics, és el que hi ha, sí.
0: Encara utilitzeu el sifó de vidre i les ampolles amb el tap mecànic de sempre. Creus que aquest envàs tradicional també influeix un poc en la qualitat o en l'experiència de beure una bona beguda carbònica quan fa calor?
1: Home, és diferent. Aquest boti és un poc més de tota la vida, eh? És diferent. Agafa un poc més que agrada un poc més. És diferent que no és típic boti d'avui en dia. I guarden per més el sabor, el gust, el vidre així és més autèntic, vamos.
0: Tal vegada per aquest motiu, no? La vostra llimonada és molt valorada durant les festes de l'illa. Quina és la combinació estrella que recomanaries per un dia calorós de Sant Bartomeu, per exemple, o qualsevol altra festa patronal?
1: Sí, home, nosaltres fem la llimonada, sí, després la gent ho pot combinar el que vulgui. Se pot combinar amb cervesa, amb vellín, després... Nosaltres servim, sí, la llimonada en qualsevol cosa i va bé. Tota sola, és super refrescant, tota sola també. La llimonada, la veritat, és que agrada molt, moltíssim.
0: Clar, perquè...
1: I pots combinar moltes diferents coses, saps?
0: Perquè és la vostra llimona el que refresca realment. Després, és com tu dius, ho pots combinar, però el que realment refresca és la vostra llimonada. Parlem de la vostra cosa. Un clàssic és el de sempre, el sifó. Segons la tradició menorquina, quina seria la millor proporció per barrejar-la amb el vi, per exemple, i aconseguir una beguda refrescant, però amb caràcter?
1: La proporció? Pues no sé, amb un got que pots posar dos dits de vi i la resta de graciós, el sifó. És una cosa refrescant i no és molt forta, no empalaga, no entens? I queda molt refrescant, sí.
0: Ja que estem donant idees, i ens ve tant de gust perquè fa calor aquests dies, particularment aquests dies, teniu una beguda molt, molt interessant, que és el refresc de pinya. He llegit que va ser la primera beguda negra feta a Menorca abans de l'arribada de la Coca-Cola. Com ens recomanaries prendre-la per gaudir al màxim del seu sabor original?
1: No, la pinya tota sola. La pinya es beu tota sola, sempre s'ha begut tota sola, perquè clar, llavors no hi havia res més, no hi havia Coca-Cola, ni Fanta, ni totes les marques que avui en dia no hi eren, no n'hi havia cap. I era l'únic refresc que hi havia, i la gent un got de pinya, li encantava un got de pinya, i en canvi la gent major ara encara, oh, la pinya, se beu tota sola, la pinya se beu tota sola.
0: I a més de la llimona i de la pinya, teniu refrescs de taronja i poma amb una fórmula secreta. Ens podries donar algun consell per combinar-los? Pot ser amb una mica de gel o de fruita natural, pot ser?
1: Sí, amb una llimona, per exemple, amb llimona i en gel. Sí, amb això es pot combinar perfectament. Sí, ombra, sobretot.
0: Sí, perquè en aquests dies, és que amb aquesta onada de calor no fem altra cosa que pensar en altres aquests dies. O sigui que just el que hem de fer és mirar de refrescar-nos. L'any 2019 vau inaugurar la botiga Museu. Quan la gent vos visita per comprar un sifó o una beguda, Quina part de la història de Menorca descobreixen a través de les vostres ampolles antigues?
1: Bueno, veu que aquí n'hi havia moltes de fàbriques, no, no s'ho imaginen, quan va començar el pas del temps, quan va començar fins ara, diu, és impossible que hi hagi tantes marques, i, perquè ara, clar, només som nosaltres, però i el canvi de tembassa, després eren molt, molt polits, molt marcats, molt gravats, tot ha anat canviant molt, ara tot és molt llis, molt, però quan tu veus la gent, s'impacta, diu, sembla que no pot ser que hi hagués tanta varietat, llavors aquell temps, i tan polits, llavors eren les coses molt guapes, eh?
0: Bueno, actualment crec que ja hi ha qui agafa un poc les regnes de lo que és Caixifoner per al futur. No sé com veus el futur de Caixifoner amb aquestes noves generacions. Si continuarem combatent els estius amb els vostres refrescs molts d'anys més.
1: Sí, doncs, si deu, la meva filla i gendre els agrada. Passa que hi ha molta competència, és difícil, però bueno, tu has de fer un producte teu, un producte d'aquí, no has d'anar a competir amb ningú. Diferent que esteu produt, però si fas a combatir, malament. Que tu valori igual, doncs és el que hi ha.
0: I perquè estem xerrant d'autenticitat, per acabar només ens queda dir on vos podem trobar. Sou a Ferreries, si vol algú comprar Caixifoner o algun dels vostres refrescos, on els pot trobar? Que vostre únicament o també d'altres bandes?
1: Bueno, sí, és en el sentit comerç. Nosaltres som a Ferreries, tenim la botiga i la fàbrica. Però la botiga està en el carrer Fred i la fàbrica la tenim en el carrer Lepanto. I és el nostre producte, tenim diferents botigues, en el petit comerç, sobretot. I els restaurants, per fer menú, també serveixes de xifó, també per fer arrebossats i per fer combinats, i bueno, poc tot.
0: Doncs, Rosalia, ens venia un poc de gust estar un poc més frescos i hem pensat en xerrar amb vosaltres i la veritat és que hem aconseguit trobar-nos molt millor. No sé si és per la teva conversa o per els refrescos en si, però que amb Caixifoner la veritat és que passem millor estiu. Moltes gràcies per haver-nos atès aquí a Exquisita Menorca. Una forta abraçada a tota la família i fins aviat.
1: Adéu, i vosaltres, gràcies. Adéu.